Nano, no vull consells de ningú. Meus nens estan pel carrer i li tiren dur. Aposto amb el cap fred, em sento iglú. Mira el swing entre línies, passo sidral a bon preu. Pinto murals com si Pablo.